Skrivit, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då, nu då,